0: Que mina safada.
1: Bela da contada, que mina safada.
0: Bela da contada, que mina safada.
2: Dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab.